0: que no está mal tacho. Hoy es que no está tan ahogado, no que es esta bueno, ya se está apagado yo. Es que no va a decir, bueno, es que va a decir. Es que si está ahí va a haber en el país, ¿no? Es que si da te a usted, a va a decir, ¿no? ¿Qué está la verdad?
1: ¿Cómo decía? Yo no son brasil en cuanto a tener. Pero es que yo más de tener. ¿Con qué va a hacer? ¿También un detalle que me llamó a mí?
0: Mira. अच्छा मैंने क्या हुआ मेरा जो बुरी परवाह का बड़ा शो होता था हर साल हर साल तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार है कोई संगीतकार है तो कोई दिखे में कोई अच्छा है सब सीएम जो गए मेरे शो में आते गए परवाह के शो चंद्र पाटिल संतरा चौहान और कुछ मेरा अच्छा दोस्त हूँ सुशील कुमार जी सिंह सब आ गए मैं वो बड़ा शो हुआ